al darrer el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passant.